0: to the name. Amen.
1: Amen.
0: Wow. That will be that.
2: Baba.
0: Aha. Aha na is a journey, no. My God, I mean, Baba, I'm going to go so. Oh, okay. 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100 0249 522 6100